faig. Lluit fins al panxó, grandis a bugari, usapó. No dequi mai anum, mai dequim rociu d'un arrencor.